0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.

que bonica era aquesta Roberta. Un tema memorable de la Itàlia 60 que ve lligat amb el que avui tenim amb aquest Para que no me olvides. Per què Pepino Di Capri si és dels 60? Perquè quan estem enregistrant aquest Para que no me olvides, justament fa 2-3 dies ens va arribar la notícia de la deuda Pepino Di Capri, un gran de la música italiana amb aquest nom tan curiós. Avui no cal dir-ho, que quedarà pendent la segona part d'Itàlia 70, bateria de cançons.

Per tant, doncs, el nostre comiat en forma de bones cançons. Un dels precursors de la música italiana més comercial, més fàcil, de la dècada 60. És el twist de Saint-Tropez, una de les platges que en aquella dècada va posar-se molt de moda. Saint-Tropez, a la Costa Blue francesa. Per tant, d'entrada, homenatge amb aquesta home de nom curiós, ranciament italià, Peppino Di Capri, Roberta Twist de Saint-Tropez, o aquesta cançó que parlava d'una melancolia. Te'n recordes? Benvingudes, benvinguts. Bon cap de setmana, bon record. Ets a la millor sintonia. Para que no m'oblides, tres dècades de records.

Gràcies, amic Ernest. Quin gran artista, quin gran cantant, quina bona gent. Amb el seu estil de música italiana, amb el seu estil de, també, de les cançons de Mozart i el Consorcio, i amb l'estil de la música que tu vulguis, sempre l'amic Ernest González. Una festa garantida on sigui. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, en sintonia Remember, cap de setmana, 2 hores, 120 minuts. 3 dècades, tercera dècada, i comença ja el rodó dels 30 anys, molt aviat. Ens va quedar pendent d'una segona part de... un espai que es deia... Itàlia 70, bateria de cançons, segona part. A la primera part, déu-n'hi-do, la música que vam sentir. Repassem Lucho Battisti, Santo California, Gruppi, Marcela Vela, Gianni Vela, Richard Cocciante, Colas, Umberto Napolitano, Nicola Di Bari, Albano y Romina Power, y Cugini di Campagna, Ricky e Poveri. Uy, Luca queda. Per exemple, una de les grans veus de l'Itàlia 70 ja de la recta final, a veure els cantants de la nova generació, però diversos altres ja que a finals de la dècada van apuntar-se i van seguir també cap als 80. Se'n recordeu, tu, you remember that, aquest cantant també, amb un nom ranciment totalment italià, genuïnament italià, que es deia Toto Cutugno. Te'n recordes d'aquelles cançons com aquella Dona, dona mia, mia. Mira, que possessiu el Toto Cutugno, però que bé cantava amb la seva veu ronca. Per aquest no me'l vides, Itàlia 70, segona part. Tot toc.

Mia, mia, mia, dona, dona mia, Toto Cotugno. Molt bones cançons. Aquesta cançó romàntica, o aquesta dedicada a la seva terra, a la seva Itàlia. Ja sabeu que els italians són molt, molt, molt de la seva terra. És una cançó preciosa que es diu L'Italiano. D'Itàlia va la cosa avui. Para que no m'olvides, des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, una salutació ben cordial de Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, extensiva amb els companys i companyes de les diferents emissores d'arreu del país.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
3: Curiosament, Salvatore Adamo sempre l'hem tingut com a cantant francès, però el seu nom indica clarament que és d'arrels italianes. Salvatore. Do you remember d'Adamo? Francès, també Montpeu a Bèlgica, amb algunes etapes de la seva vida, però fincat ja definitivament a París, amb la seva estimada Nicole. Sur la lune. Adamo, a la dècada 70 que ens ocupa amb aquest especial, encara gravava bones cançons. Aquesta és de la dècada 70 de Salvatore Adamo, un tema amb ambient futurista. A tema en sí la lluny. Mañana en la luna. Francès, sí, però arrels italianes. I per tant també a la bateria Itàlia 70 Adamo.

es mi vida. ¿Qué voy a hacer si ella me eligió? Sé Madí es mi vida. Cançons del Salvatore Adamo. Amb arrels italianes, Sicília. Però ha vingut durant molts anys, pràcticament tota la seva vida, a París. Oh, Majolí. Cançons, encara gravacions que va fer Adamo abans de retirar-se de les gravacions als anys 70. Mañana en la luna de Mencer la Lluny i Sé ma vie, és mi vida. A partir d'aquí, reposicions, regravacions i moltes actuacions i per molts anys encara, Salvatore Adamo. Se'n recordeu d'aquesta cançó de New Seekers, un grup eurovisiu? Hi ha cantants que segurament hi ha, a part dels clàssics, dels exitosos, dels coneguts, que tu potser havies oblidat de la també Itàlia 70. Pensem en Baglioni, pensem en Lucio Battisti, pensem en molts, Mattia Bazar. Però hi ha un cantant que als inicis de la dècada va començar a fonamentar la música italiana de la nova generació, de la nova dècada 70. Massimo Ranieri, amb cançons com aquesta, L'amore è un attimo, aquí batejada com Perdón, cariño mío, para que no me olvides.

Rosa Rojas, 1970. El primer èxit de Massimo Ranieri. A que l'havies ja oblidat, aquest? Que bé cantava. Para que no me olvides, segona entrega de la bateria de conjunts i cantants de la Itàlia 70. Bon recorregut en la primera i amb aquesta segona entrega. També grans dames de la música italiana ens contemplaven amb aquella dècada 70. De fet, la Iva Sanicci ja venia de la dècada anterior, però quan va arrelar totalment en el món de l'èxit va ser als anys 70. El màxim exponent de la Iva Sanicci, moltes cançons, moltes balades, va ser aquesta cançó. Una cançó pacifista, un cant a la pau. Te'n recordes d'aquella riba bianca ribanera? Aquí batejada com l'orilla blanca, l'orilla negra. Iva Sanicci, encantadora.

Bianca le cantaba la Iba Sanichi, la Riva Bianca, la Riva Nera, la Orilla Blanca, la Orilla Negra. Parlant de grans dames de la música italiana, dècada 70, no podem mai oblidar l'Ornella Vanoni i aquesta preciosa cançó que tantes versions ha tingut arreu del món. L'Appuntamento.

0: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

guerres a cantants, també hi havia bons conjunts. Aquest matí a Bazar va destacar moltíssim en grans cançons. El seu primer gran èxit va sonar moltíssim. Va ser número 1 indispensable a l'hora de la música lenta i romàntica. Aquest mític coi dedicatòria. Solo tu, només tu. Com podríem dir amb una cançó d'altres temps i èpoques, Only You. Matí a Bazar també van tenir cançons molt curioses i que van sonar força. Va ser el seu segon èxit. Bateria Itàlia, 70, segona part, para que no me olvides. Se'n recordeu d'aquell curiós Mr. Mandarino?

Va ser la nota exòtica del repertori de Matia Bazar. Ella i ells dos, un trio a la italiana. Solo tu, Mr. Mandarino. Van participar en diferents festivals amb molt èxit. En terra de solistes, també bons conjunts. Com podrem veure amb aquesta segona entrega del Para que no m'olvides de la Bateria Itàlia 70. Aquest va ser el seu darrer gran èxit, de Matia Bazar, amb títol molt suggerent, molt suggestiu. I sento, et sento. Vés a saber com, però... Escolta'ns bé, eh? I no perdis mai sintonia. Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Cap de setmana, 2 hores, 120 minuts, 3 dècades.

t'agrada recordar, ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Que bonica era aquesta cançó, Sábado Pomeriggio, dissabte a la tarda, Claudio Baglioni, una de les grans sensacions de la dècada d'Itàlia 70. Un gran baladista, Baglioni, sense més paraules. El seu gran èxit, Sábado por la tarde. Però la cançó que va ser la seva tarja de presentació és un tema entranyable, memorable, de mil i un bons records. Què dic bons? Excel·lents records, pensant, sí, en tu. I és que diu que les coses petites sempre tenen el seu punt i encant. Ja sabeu aquella frase que no repetirem ara. Questo piccolo grande amore, versió italiana del primer èxit, que va ser la seva tarja de presentació de Claudio Baglioni. Pequeño gran amor, petit gran amor, qui no l'ha tingut? Do you remember? Itàlia 70. Segona entrega, Baglioni. Piccola grande amore, que bonica.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

amb lo bonica que és la primavera. La Loretta Goggi va dir la maldita primavera, maledetta primavera. Que bonica la cançó, no obstant, eh? Bateria Itàlia 70. Loretta Goggi va cantar en solitari, però al cap d'un temps va fer tàndem amb la seva germana i van sortir les germanes Goggi. És a dir, la Loretta Goggi i la Daniela Goggi, per cantar un tema que no era gens romàntic, era un tema molt mogut, alegre, ideal per hores de festa, hores de goig, hores de bona diversió. Te'n recordes de les germanes Goggi? Ella primer solitari, després amb la Daniela, i aquell Estoy Bailando? Do you remember? Va ser un tema molt diferent de la maledeta primavera. Para que no me olvides, cap setmana records i

Para que no me olvides, la banda sonora tardé vida. Sempre en cap de setmana, per tant, bona música, bons records i moltes més coses. Oi! D'entrada ja li hem fet el nostre homenatge a Pepino Di Capri amb la Roberta, el twist de Sant Tropez, aquella melancolia. Adeu, home de bona música, amb les seves ulleres fosques i cantant temes de sempre. Itàlia 70, para que no m'olvides. Aquesta et sona perquè també ens havia fet viure molt bons moments, sensacions, petons, paraules, abraçades. Ai, m'he quedat sense veu. Dame solo un minuto, amb un minut pot haver-n'hi prou per moltes coses.

0: En terra de solistes també, a la dècada 70 van aparèixer molts bons conjunts. Entre ells, I Pull. I aquesta cançó, la de més èxit d'aquest conjunt, que a Itàlia en van tenir molts més. Aquí va sonar moltíssim aquest Dame solo un minuto. Para que no me olvides, cap de setmana sempre 2 hores 120 minuts. Arreu del país per les zones màgiques de la ràdio d'aquesta emissora que ara escoltes. Una coproducció des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès, o per les xarxes, arreu del món, a la teva tablet mòbil, al teu ordinador, on tu vulguis. Avui en dia tot és possible. No hi ha impossibles. Pancho Viola, i una de les sintonies del Para que no m'oblidis més clàssiques de Patrick Hernández. Para que no m'oblidis sempre, en cap de setmana, 3 dècades. Tornem cap a la Itàlia 70 i, com no, amb els seus solistes i conjunts de segona generació. Després de la primera gran generació dels anys 60, els 70 i també després dels 80 arribarien nous cantants i també bons conjunts des d'Itàlia. Terra de música, terra de molt bones cançons. Una altra de les grans sensacions musicals de la dècada 70 va ser Franco Simone. Te'n recordes? Les seves cançons van marcar tota una època, però en especial aquesta cançó que diu Tu, sempre tu. Está lloviendo, ¿quieres dar un paseo? Qué bonica.
1: Está lloviendo.
0: Inolvidable.
1: ¿Quieres dar un paseo?
0: Tot un emblema per tu i per mi.

de Ricardo del Turco. Uno n'és uno. La va gravar també en castellà, es deia Uno como tantos. Dedicada al dia a dia d'un home que es llevava molt aviat i arribava encara més tard a casa. En fi, coses de la vida. Uno como tantos. Uno n'és uno. Ricardo del Turco, molt conegut a Itàlia, aquí a Espanya només en aquesta cançó. Però algú dirà, yes, espera, portem aquí un grapat de cantants i de cançons amb aquesta primera i segona entrega. Avui en la veu una mica sota mínims, coses dels aires acondicionats. Franco Simone, Claudio Baglioni, Lucio Battisti i Santo California, Salvatore Adamo, Marcella Vella, Gianni Vella, Richard Cocciante, Colas, Umberto Napolitano, Nicola Di Bari, Aipu, Romina Paura Albano, Mattia Pazar, Aikushni di Campagna, Ricky e Poveri, Toto Cotugno, Iva Satici, Ornella Banoni, Massimo Ranieri, Ricardo el Turco, Loretta Gocci, las hermanas Gocci. Falta alguno, en falten bastants, però un en especial. Sí, sí, l'heu encertat. Sandro Jacobi. Amb la recta final d'aquest Para que no m'olvides, el gran de la dècada, amb tot el respecte amb els Batistis, Baglionis i companyia, va ser

Ai, senyora mia, senyora mia. Curiosament va ser la segona cara del Jardín Prohibido, el Giardino Prohibito, que hem pogut sentir. Sí, sí. El gran ídol, el bategacors, trencacors d'aquella època, Sandro Giacobbe, amb la recta final d'aquesta Itàlia 70 bateria de cantants i conjunts. N'hi hauria per fer tercera, però de moment aquí ens aturem. Un altre mes de Sandro Giacobbe amb aquesta recta final per rematar bé aquestes dues entregues de la Itàlia 70. Te'n recordes d'aquell prec? Amor, no te'n vagis. Amor, no te vayas. Giacobbe.

0: Doncs sentint-ho en l'ànima, tenim que anar a poc, tocant el dos. No te vayas, Sandro Jacobi.
1: T'acompanya Joan Enric Vidal.
0: I esperem tornar millor veu a la propera entrega del Para que no me olvides. En fi, a l'hivern pel fred i a l'estiu pels aires acondicionats. Cotes! En fi, l'important és compartir 2 hores 120 minuts i escoltar molta música i recordar, fer funcionar la memòria musical. Perquè recordar és tornar a viure, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Algo d'Itàlia, sí, sí, aturarem bé els darrers compassos i minuts. Perquè també a Itàlia hi havia coses instrumentals bones, no moltes, almenys que aquí coneguem, però n'hi havia. Patons per elles, abraçades per ells. Joan Enric Vidal, des del bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio. Per tot el país i tot el món. 3 dècades d'un temps de ràdio clàssic, històric, el Para que no me olvides. La banda sonora de la teva vida. I, per favor, feu-me aquest favor. Escolteu sempre la ràdio i sigueu feliços. Dintre de les possibilitats, clar. Si ens situem a la dècada 70, el tema instrumental per excel·lència tenia un nom, Amore Grande, Amore Libero. I la interpretava un grup amb un nom força curiós, Il Guardiano del Faro. És a dir, el farero, l'home del faro, encarregat dels fars, no? Te'n recordes d'aquesta peça tan bonica, ballable, que va servir de sintonia per tants esports, sintonies i bandes sonores de l'època? No cantaven, però és com si cantessin. Il Guardiano del Faro. El guardià del far. Amor gran, amor lliure. Quina gran veritat. Amb molt amor, però sempre en llibertat. Gràcies. I fins la propera entrega del Para que no me olvides, és a dir, el cap de setmana que ve, a aquesta hora i amb aquest punt del dia. Adeu. Joan Enric Vidal.

0: T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: a totes i a tots. Hola a tothom. Toca donar sang i plasma el dilluns 13 de juliol a Sant Pere de Riudebitlles. Sí, ja es podeu apuntar per donar sang i plasma el proper dilluns 13 de juliol a les Escoles Velles de Sant Pere de Riudebitlles de 17 a 21 hores. Fem una crida i un agraïment especial a totes i tots els joves que participen en aquestes donacions o que s'apunten de nou, prenent el relleu generacional, són fonamentals perquè la sang i la vida segueixi fluint. Ah, i en aquesta donació del 13 de juliol, aquí a Sant Pere de Riudebitlles, sortejarem entre els donants 4 paneres. Gràcies per participar-hi. Us podeu apuntar per la donació a bandesang.net/donar o bé al telèfon 93 557 3566. El vincle que ens fa immensos. Ja sabeu, viu i fes viure. Donar sang és estimar. I no tingueu por, només és una punxadeta. Us hi esperem. Toca donar sang i plasma. Toca rebre vida. Deixa una empremta en algú per sempre. Fa una difusió.
1: Ona Vilà, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Sintonitzes Ona Vilà. Ona Vilà.

Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Aquí tenim el 12è vermut de la ràdio dels nostres amics de Saviesa Popular. Aquest 12è vermut de la ràdio, la nostra benvolguda Montse Bueno i els nostres amics de Saviesa Popular aporten les seves experiències en relació a les històries reals visualitzades a la pel·lícula El último suspiro. És una història en què l'escriptor Fabrice Toussaint i el metge de cures pal·liatives Agustín Masset parlen sobre la por a la mort. El primer, per la seva experiència. El segon, per les viscudes dels seus pacients. Aquesta pel·lícula els ha portat a comentar amb valentia, profunditat i serenor sobre la vida i la mort. Aquest tema dur

0: poc abordat. Els estadis previs a la mort. Com ho veuen altres comunitats, societats, savieses del resta del món? Els acomiadaments, familiars, amics, animals de companyia. El deixar anar, la tristor, l'angoixa, els diferents patiments. Els desitjos, la pau. Us animem, avui més que mai, a visualitzar aquesta interessant pel·lícula El último suspiro. I també us animem a escoltar lo compartit en aquest vermut tertúlia, en aquest vermut de la ràdio, on han quedat reflectides les reflexions basades en les seves pròpies vivències, experiències, anècdotes dels nostres amics i col·laboradors de Saviesa Popular. A gaudir-ho!
1: Hola, bon dia a tothom, tots els que estem aquí, tots els que ens puguin escoltar avui. No tenim convidats, som nosaltres els convidats, perquè divendres passat vàrem veure una pel·lícula i ens venia de gust parlar-ne. Abans de començar aquest programa de ràdio, hem fet una ronda de converses, ens hem expressat, hem compartit per estar més còmodes, perquè el tema del qual parla la pel·lícula, o dels dos temes que parla, són dels temes més tabús a la nostra societat avui en dia. La pel·lícula es titula El último suspiro, és una pel·lícula de Costa Gavras. És un director que ara té 93 anys, però que quan la va rodar, el 2024, en tenia 91. El tema del qual parla és un tema que algú de la seva edat probablement en té més consciència que en altres edats, tot i així parla de fets reals. És a dir, que les històries que s'expliquen a la pel·lícula és un compendi d'històries que estan vinculades a un treball que fan un escriptor i un metge a partir de la filosofia dels últims anys de vida, doncs és una història real. És a dir, el senyor Fabrice Toussaint i el senyor Agustin Masset, no sé si ho dic bé en francès, existeixen i van escriure un llibre. I a partir del llibre que explica aquestes vivències és que el Costa Gavras fa un guió d'una pel·lícula que després roda. De què va? De què va la pel·lícula? Va d'un diàleg filosòfic sobre la vida i la mort. I en aquest cas tenim un filòsof que, tot i parlar de la mort i la bellesa durant tota la seva vida pràctica i tenir molt d'èxit professionalment, és un senyor que viu la vida amb por i ansietat, i tenim un metge de pal·liatius que era un metge convencional fins que va anar a Àfrica i torna amb la idea fixa de ser metge de pal·liatius. El projecte que aquest metge de pal·liatius, junt amb la sanitat francesa, munta és el que, d'alguna manera, l'escriptor, el que l'escriptor s'apropa i surt totes aquestes experiències, que el que veiem és la feina del metge de pal·liatius i el seu equip amb la presència d'aquest escriptor que, d'alguna manera, va prenent nota i reflecteix en un llibre que és el que ha anat vivint. I entre els dos signen aquest llibre que va ser un best-seller i que després en Costa Gavras porta al cine. El porta de la mà del Denis Podalides i del Kat Merat, que són dos actors molt populars a França. Han fet pel·lícules més o menys anomenades, però tots dos tenen un bagatge molt, molt, molt, molt llarg. I hi surten grans actors, alguns més coneguts i d'altres menys, que van protagonitzant aquestes històries, entre ells l'Àngela Molina i la Charlotte Rampling, una espanyola i una britànica. En Costa Gavras fa servir doncs aquest bagatge de molts anys de cineasta per portar gent coneguda a la seva pel·lícula perquè assumeixin papers que no són gens fàcils, perquè precisament treballen o connecten amb aquest tabú que és la mort i que és, sobretot, i d'aquí del que es parla molt, és del patiment previ a la mort. Que potser els occidentals, la societat occidental, ens fa més por al patiment que a la pròpia mort. No? Llavors, res, la pel·lícula L'último suspiro és de l'any 24, la veiem i a partir d'aquí cadascú es va anar portant la seva pròpia impressió. Quan vam acabar vam dir que és una pel·lícula que tot i el tema ens havia agradat molt. Per mi és una pel·lícula molt esperançadora, amb la mirada que ens posa o que ens proposa davant d'aquests moments de la vida, no? Llavors, en primer lloc tinc en Xavi, començo per aquí. Xavi, què tal? Com vas viure veure aquesta pel·lícula, que no és massa convencional?
2: Bé, molt bé.
1: Sí? O sigui, bé, molt bé, parlant d'una pel·lícula que parla del patiment, de la mort. Què diries? Com diries de què parla? De què parla?
2: L'últim suspir.
1: L'últim suspir és el títol. Sí, en francès tu l'has dit millor que jo. Però de què va? Què veiem en aquesta pel·lícula?
2: Un tou de gent que està fotut. Sí.
1: Un tou de gent que està fotuda.
2: Sí. L'Àngela Molina.
1: Sí.
2: M'agrada molt.
1: T'agrada molt en general i en aquest paper també. Ella sempre fa bon paper. És una passada, la pots creure encara que faci de personatges molt diferents.
2: Gitana.
1: Aquesta, en aquest cas fa de gitana. De gitana que arriba amb tota la seva família a la sala o a l'edifici on es fan aquests pal·liatius perquè ella té una malaltia terminal.
2: Però no es diu ni la malaltia ni què.
1: No cal.
2: No cal.
1: No cal. Molt bé, i a tu t'impressiona especialment per què?
2: La pugen a dalt de la rulot, tancant la porta.
1: I allà fan el seu procés.
2: Allà ho passen tot.
1: De fet, la pel·lícula, anem posant en situació, la pel·lícula el que explica és que cada persona és un món i que cada persona d'alguna manera té dret a poder compartir amb els cuidadors mèdics com vol que sigui. I d'alguna manera els cuidadors mèdics que treballen amb en Cat Merat, amb l'actor, amb Agustín Masset, amb aquest metge, el que fan és expressar què creuen que seria millor per aquell pacient independentment del tema mèdic, eh? A nivell personal, a nivell de vincle...
2: Aquell noi, aquell senyor que s'està morint...
1: Amb la moto. Si algú és...
2: Entren les motos, tots...
1: Parlen dels rituals. De que si una persona ha tingut rituals al llarg de la seva vida, quan arriba la mort, necessita potser continuar d'alguna manera amb aquest ritual, no? I aquí, aquesta història el que ens explica dintre de la pel·lícula és que un senyor és acompanyat per tots els seus companys d'aventures en aquests últims moments. Ell expressa aquest desig, no? I això el tranquil·litza, això d'alguna manera li diu, ja estic en pau, no? He fet el que jo volia. Molt bé. Continuem amb la Montse. Montse.
3: Hola.
1: La Montse. Gràcies, d'altra banda. Gràcies a la Montse vam tenir aquesta pel·lícula perquè la seva filla ens va ajudar a trobar-la i a poder-la ensenyar així en petit comitè, al taller, en el marc d'un treball.
3: Sí.
1: I quan tu l'has vist, després d'aquest procés de ara la busco, ara la trobo, ara la comparteixo, què diries?
3: A mi m'ha agradat moltíssim la pel·lícula i hi ha molts punts molt importants. Sobretot hi ha un, que és el de Xana.
1: Ah, que hem treballat en aquest taller el trimestre passat.
3: Perquè, clar, hi ha molts casos, no?, en aquesta clínica i hi ha casos que també la família no deixa anar a la persona, que decideix partir d'aquest món amb una dignitat, no? I volent anar-se'n de la manera que ell vol. I a vegades es troben que la família, que no sé què, per diversos motius, no? I aquesta pel·lícula reflexa molt bé que podem decidir quan volem anar d'aquest món, però que la família també ha de deixar anar, que és molt important.
1: Una de les coses que em va impressionar més quan en un grup de treball vam estar parlant de... Bueno, que no puc estar a mitges si em sembla que surto de la càmera o baixo.
4: No, al contrari, ja va bé. Ja.
1: Sí,
4: no,
1: sí.
4: Alta, aquí quedes molt baixa.
1: Ah, doncs sí. Ja ho soc, normalment.
4: Sí, sí.
1: Doncs quan vam fer un treball durant 4 mesos amb un grup de gent en el qual eren gent que estava bé, que era gran, però que estava bé i volien continuar bé fins al final. I en aquell treball vam estar parlant de, sobretot dels dies i els anys previs, mesos i anys previs a la mort.
3: Sí.
1: La gent tenia més por al patiment que la mort en si i eren molt conscients de que hi ha moltes coses que ens atrapen, no? Ens atrapa la família,
3: sí.
1: Ens atrapa les coses materials, ens atrapen les coses que encara no hem fet, les vivències que volíem i no hem tingut,
3: clar.
1: Tot això ens atrapa.
3: Sí, sí, sí.
1: I d'alguna manera, el que també diu aquesta pel·lícula és que no ens deixa marxar en pau.
3: Exactament.
1: Potser és important saber, això que deia la Montse, que hi ha savieses al món que creuen que sí que tenen a dir alguna cosa en com marxen i quan.
3: Sí.
1: I aquestes savieses tenen menys patiment, registren
3: sí.
1: Menys patiment, perquè pensen això, que tenim alguna cosa a dir. En aquesta pel·lícula, l'equip mèdic del metge de paliatius, i això és el que explica el llibre després l'escriptor, dona marge perquè la gent pensi que realment té coses a dir sobre com.
3: Clar.
1: I veiem com, quan expressen això, la mort arriba. Perquè deixen anar.
3: Clar.
1: O deixen a la dona, o al marit, o acomiado del gos, que no pot entrar a un centre mèdic, però que jo necessito acomiadar-me del gos que m'ha fet companyia els últims anys.
3: Alguna cosa que t'ha quedat pendent, que la fas i en aquest moment ja és quan ja pot anar amb pau.
1: Mm-hmm.
3: Sí. És molt important poder decidir com vols anar-te'n.
1: Llavors, aquesta pel·lícula que ens està dient és això. I en Costa Gavras, que té 91 anys, que és el director, probablement està reflexionant sobre aquest tema, també, no?
3: Sí.
1: Perquè amb 91 anys suposo que les coses que te les planteges d'una manera diferent.
3: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Mira, una cosa que t'ha tingut el barret de l'Ernest. El deixo aquí, eh, Ernest? A veure, Ernest, què tal? Com ho vas viure, tu, això de la pel·lícula que vam veure divendres passat?
5: Molt emotiva.
1: Molt emotiva.
5: Molt d'allò, que la vida s'ha de prendre amb consciència cada dia. Cada dia tens de llevar-te, esmorzar, anar a dinar, sopar i anar a dormir un altre cop. I és un dia per altre, cada cop es fa les mateixes coses i desenvolupes diferents temes.
1: Ahà. Aquell escriptor que acompanya el metge, te'n recordes? Vols que em posi l'altra banda?
5: Yeah.
1: Em poso l'altra banda.
3: És l'altra, sí.
1: Aquell escriptor que acompanya el metge amb els diferents casos,
5: sí.
1: Aquell escriptor ho porta fatal, oi?
5: Sí, molt fatal.
1: O sigui, tot i que ell ha escrit sobre el tema, tot i que ell se suposa que és un expert a la vida quotidiana, que és del que parlaves tu, ho porta una mica malament.
5: Sí.
1: Què té? Té molta por? Què més li passa?
5: Que escriu i no entén el que li passa a altres persones.
1: Fixa-t'hi. O sigui, se suposa que és un expert, però en canvi ell, quan veu els casos reals, ho viu amb certa angoixa, oi?
5: Sí.
1: Per què creus que ho viu amb certa angoixa?
5: Perquè veu el patiment de la gent.
1: Ahà, i llavors ell d'alguna manera el mimetitza, se'l porta cap a ell, oi?
5: Sí.
1: I ell això encara no ho té paït.
5: No.
1: Molt bé. Anem a la Rosa. Rosa, no sé pas on posar-te això. Aquí mateix, mira, eh? Aquí. Ah, aquest fill és un fill.
3: Sí.
1: Escolta'm una cosa. Te'n recordes de la pel·lícula, eh? Aquest metge, que venen persones amb diferents situacions i ell i el seu equip intenten que estiguin el millor possible i d'alguna manera que puguin fer el que els hi ve de gust, no? Mm. Tu com la vas veure?
6: A mi em va semblar bastant realista, però que també tenia un punt d'un final potser més feliç. No?
1: Un final potser més feliç.
6: Potser més feliç. Aleshores, és veritat que la realitat que viuen és molt bèstia, no? Jo no, afortunadament, jo em trobo bé i no tinc cap mal de res, no sé, mal de panxa, si menjo alguna cosa, però generalment el meu cos està bastant equilibrat així, no? I això és, també ho agraeixes, no?
1: En aquest moment ho agraeixes potser més, quan veus que n'hi ha que estan més
6: fets. Exacte. Llavors, bueno, doncs estic contenta de trobar-me bé, sense cap mal que em faci patir exageradament i que don gràcies a que tinc aquesta salut més equilibrada, no sé, perquè és que de veritat jo no tinc cap malaltia exagerada. Uh-huh. Potser si algun dia menjo alguna cosa que no em va bé, doncs a lo millor aquell dia la panxa em fa mal, però generalment he de dir que gràcies a Déu estic perfectament.
1: Que sigui molt per molts anys.
6: Sí,
1: que sigui
6: és
1: per
6: veritat,
1: molts anys.
6: És veritat,
1: és veritat.
6: Vull ser una iaia i ella...
1: Ja. En tot cas, la meva pregunta és, tu diries que et queda alguna cosa per fer, allò que diguis? Ells ens fan reflexionar sobre què ens queda per fer perquè d'alguna manera ho puguis resoldre. Hi ha alguna cosa que tu diguis, això encara no ho he fet i m'agradaria fer-ho?
6: No, jo estic satisfeta amb el que he fet.
1: Molt
6: no
1: bé.
6: Necessito fer... més, a veure, poder, si faig més coses que em surten en el moment i que les puc fer, sí que les faré.
1: Uh-huh. Però no et queda cap recança.
6: No, de veritat.
1: Ah, doncs això està molt bé.
6: Home, sí, perquè això et dona tranquil·litat.
1: És que, de fet, has dit una cosa molt interessant, dues, ara amb la tranquil·litat. Una és que la Rosa ha parlat d'agraïment. Us hi fixeu que en tots els casos les persones tendeixen a agrair? O li donen les gràcies al metge? O li donen les gràcies a l'equip mèdic? O li donen les gràcies fins i tot a l'observador, que és aquest escriptor, quan està per allà al mig? Uh-huh. Tothom surt d'allà aliviat i content. Això és molt important, l'agraïment, no?
6: L'agraïment.
1: I l'altre és la tranquil·litat.
6: Sí, sí, sí.
1: No notàveu, cert, en tots els casos, quan arribava una mica al procés final, una tranquil·litat?
6: Sí, sí. Sí, sí.
1: Clar, potser el que busquem d'alguna manera és tranquil·litat i agrair és un procés de
6: tranquil·litat.
1: De tranquil·litat.
6: Exacte.
1: Molt bé,
6: sí,
1: molt
6: sí.
1: Interessant.
6: Sí, la veritat és que sí, jo estic contenta de que em trobi bé de moment d'aquí fins allà. A veure, si algun dia em fa mal, jo què sé, em torno el genoll o així, però són coses puntuals. Jo puc dir que generalment estic la mar de bé.
1: Doncs que sigui
6: estic per... xula.
1: Estàs xula, doncs que sigui per molts anys aquesta xuleria. Aquesta d'aquest tipus.
7: Molt bé.
1: A veure, Dolores. Ai. Permíteme, no te lo tomes mal, que te voy a poner aquí. Ay, que te he rozado. Espérate que se me pone al revés. Ara. A ver, Dolores.
8: A ver.
1: A todas esas personas que aparecen en la película, pues tienen un deseo. Sí. ¿Hay alguna historia que a ti te impactará más? ¿La de la gitana, la del perro, la de la mujer, la del dinero? La de las motos.
2: La de lo gitano, mismo, me da igual.
1: El gitano, bueno, me da igual.
2: Da igual.
1: O sea, que todas te gustaron de
2: todas
1: algún modo.
2: Todas me gustaron, sí.
1: ¿Sí? ¿Y crees que esas personas, como decía ahora Rosa, se van en paz, se van tranquilas?
2: Yo pienso que sí, porque si hacen un bien, pienso que se van tranquilas.
1: ¿Tú sabías, bueno, no lo sabías, te lo digo yo ahora, que el hospital que montó este médico y que vemos en la película, porque está basado en hechos reales, se desmanteló poco tiempo después? ¿No tuvo financiación?
2: No sé.
1: Pues ¿qué te parece del hecho de que se ponga en marcha un proyecto como ese y que luego se acabe cerrando porque no hay dinero?
2: Pues no sé si es que no hay o que se lo deban.
1: En todo caso, yo lo que entraría a hablar es si realmente sí. Me interesaba que hubiera otras formas
2: hubiera
1: de
2: otra
1: morir.
2: Forma de morir.
1: ¿Sí? ¿Deo?
2: Sí, sí.
1: Porque esa es una forma distinta de morir. Tú tienes la suerte de estar acompañada en tu vejez por la familia, sobre todo por tu hija Carmen.
2: Sí.
1: Estás respaldada, sostenida.
2: Sí.
1: Pero en realidad, la realidad de muchas personas,
2: están
1: por ejemplo,
2: solas.
1: Es que están en,
2: están
1: una, en
2: sola,
1: un centro.
2: En un centro, sí.
1: Solas no, pero
2: bueno,
1: están en un
2: están
1: centro.
2: En un centro y no tienen familia y la, no,
1: o que no
2: están
1: tienen
2: con
1: familia
2: ella.
1: O que la familia
2: no
1: está
2: puede.
1: Con ellos, no puede.
2: Sí.
1: De acuerdo. ¿Crees que eres una privilegiada?
2: Hombre, yo pienso que sí. Sí.
1: ¿Y estás agradecida?
2: Porque yo te amo mucho.
1: Vale.
2: Sí.
1: ¿Qué diferencia hay entre ti, entre tú, viviendo en casa, con alguien que te acompaña, en estos momentos en que aparecen inconvenientes de la edad? Que
2: sí.
1: Si ahora esto, que si ahora aquello.
2: Lo otro.
1: Que hoy te dolerá más este lado derecho, pero ya tienes ahí como un bagaje.
2: Ya tengo como...
1: Que si esto, que
2: sí.
1: Si lo otro, que
2: sí.
1: Si...
2: Sí.
1: Entonces, ¿Qué diferencia crees que hay entre alguien que vive en casa con la familia o alguien que está en un centro?
2: Yo pienso que mejor estar con la familia que en un centro.
1: Vale.
2: Porque yo tengo a mi hermana que está en un centro y estaría mejor con sus hijos con él, en el centro. Aunque está muy bien en el centro. Pero esa cosa ella la tiene.
1: Pero tú sabes que la familia que sostiene sí. A una persona mayor o a una persona
2: sí,
1: enferma es
2: tiene
1: duro.
2: Que estar duro, ya. No sé, brega con una persona mayor que entiende muchas cosas.
7: Pero hay que hacerlo.
2: Tiene que
7: ir haciendo.
2: Haciendo, como dice la Ángela.
8: También hay circunstancias.
1: Hay circunstancias, claro.
8: Ella no puede estar con nadie.
2: No, ella no puede estar.
8: Tiene
2: no.
8: Una enfermedad
2: tiene
8: mental
2: es
8: que
2: malo.
8: No sabe, ya ni habla.
1: Claro, hi ha malalties que són més dures que d'altres en el sentit de cuidar. Sí? En la pel·lícula el que veiem sobretot és malalties terminals.
8: Sí.
1: El que veiem a la pel·lícula
2: sí,
1: és gent més jove o més gran. No veiem tant belleses.
2: No.
1: No veiem tant gent gran, sinó que veiem gent que doncs tenen això. Normalment un càncer que els porta a estar en situacions límit, no?
2: Mm.
1: Però bueno, ja que teníem aquí la reflexió d'estar en un centre, clar, un centre amable com aquest, la
2: sí.
1: Pel·lícula realment ens reflecteix un edifici que podria haver estat un palauet a França, apartat una mica del bullici, clar,
2: no,
1: hi ha uns
2: no.
1: Jardins, és molt bonic. El espacio es muy bonito.
2: Sí, es muy bonito, pero con su familia estaría mejor, pero ella
1: ¿sí?
2: Está que no puede estar.
1: Incluso los que aparecen en la película que están muy enfermos, ¿tú crees que estarían mejor en casa? Si pudieran...
2: Yo pienso que no.
1: No, en ese
2: no,
1: sentido,
2: en
1: cuando
2: ese
1: ya
2: sentido.
1: Está la enfermedad muy avanzada y hay muchas necesidades
2: sí,
1: físicas,
2: yo pienso
1: ¿tú crees
2: que
1: están
2: mejor
1: en
2: el hospital que en tu casa?
1: Acordémonos que a lo mejor no lo recordamos porque es el primero del caso de la chica joven. O sea, acordamos,
2: sí,
1: ¿eh? El caso de la chica
2: sí, sí.
1: Joven. Amber, gracias.
2: Vale,
1: te quito este pompón.
2: Ay, pues venga.
1: Y el pompón se lo ponemos
2: ah, no,
1: a Ana.
2: El pompón y tal.
9: El pompón.
1: Permítame usted, ¿eh?
9: No me pincho.
1: No te pincho, no. Ah, bueno, queda una mica así.
9: No te pincho.
1: Ana.
9: ¿De qué tienes gana?
1: ¡Oh! Pues ha sonado rimado y todo, ¿eh? Ana, ¿de qué tienes gana?
9: Claro.
1: Pues yo te digo de qué tengo gana. Uy, no sé. Ahora me has pillado. ¿Y tú de qué tienes ganas?
9: Pues yo, mira, yo estoy aquí muy contenta.
1: Ah, muy bien.
9: Y estás tú también.
1: Ah, muy bien.
9: Y todos que están aquí.
1: Genial.
9: Y ya está. ¿Qué quiero más?
1: Pues mira, sería muy bonito relacionar eso con la película, ¿no?
3: Sí. O sea...
1: Porque hay mucha humanidad, ¿verdad? Hay mucha gente rodeando ese momento en esa película, ¿verdad? Y hay gente, el equipo, las familias en general son muy receptivas, algunas más, algunas menos, pero hay mucha gente apoyando y sosteniendo eso en esa película, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí, estaba muy bien.
1: ¿Te gustó?
3: Muy bien, sí, sí, sí. Pero sí que estaba bien.
1: Sí, dices...
3: Sí, es verdad, sí, es verdad, sí estábamos.
1: Sí, todo el mundo dice que sí, que le gustó, que era una película así.
3: Sí, normal. O sea, una cosa que dice, Paul, que está haciendo tu vida.
1: Sí. Casi. Y de algún modo lo que dices tiene sentido, porque lo que ves ahí reflejado es un poco la vida de todos, sí, o la que hemos vivido con personas que conocemos,
3: sí,
1: ¿verdad?
3: Sí, sí, sí.
1: ¿Tú tienes perro o gato?
3: No, no lo quiero.
1: Bueno, no has vivido con...
3: A ver, que lo quería porque los niños venían y yo... El perro, digo, pues, pobre, lo estoy amargando. Digo, porque vayan perro a otro sitio, ya está.
1: Vale, o sea, pobre, tú ni has convivido con perro ni convivido con gato. Ya tenías los hijos para convivir.
3: No,
1: quiero llevar, no quiero poner al mismo nivel los hijos que los gatos y los perros, ¿eh? Pero me refiero a que, perdón, no, nada más lejos de mi intención. No, lo que ocurre es que cuando crías hijos muchas veces, y tú tienes tres.
3: Sí, yo tengo tres.
1: Y trabajas.
3: Sí.
1: Tu marido, tú trabajabas, tú trabajas, pues no queda mucho
3: no
1: tiempo.
3: Trabaja.
1: Bueno, pero trabajaba en su momento.
3: Sí.
1: ¿Vale?
3: Sí.
1: Me refiero a que ya no queda tiempo a veces para convivir con un animal de compañía.
3: Es que mi fallo, si no me gustan...
1: Además, no te gustan.
3: No quiero yo amargar ese animal.
1: Vale, o sea, eres respetuosa con ese animal. Y
3: claro, si yo no de esto, pues...
1: ¿Pero tú entiendes que ese señor en la película necesite despedirse de su perro? ¿Tú lo entiendes eso?
3: Sí.
1: Aunque los animales no te gusten especialmente.
3: Sí, porque es lo mismo... En el mismo momento digo, oh, pobrecito, ¿no?
1: No me toques esto que le he hecho.
3: No me toques que yo no...
1: Pero tú entiendes que ese señor necesite ese despedirse del animal y...
3: Sí.
1: ¿Sí?
3: Sí, eso es como una persona que se va.
1: Sí, de algún modo, sí.
3: ¿Vale? Como se fue mi marido. Uh-huh. Igual.
1: ¿Que pudo despedirse de todo el mundo tu marido?
3: Sí.
1: ¿Pudisteis estar ahí?
3: Sí.
1: Qué bien, qué bonito. Sí.
3: Y lo vi cómo se murió.
1: Bueno, estabas ahí justo en ese momento, que a veces
3: todo, estaba
1: pasa
3: todo
1: que has ido a tomar
3: encima,
1: un café.
3: Sí, sí. No, y encima todos.
1: Todos estabais
3: todos,
1: ahí.
3: Todos estaban
1: ¿Eso ahí. Te dejó en paz?
3: Pues no, yo todavía...
1: Pero el hecho de... No el hecho de que él ya no esté, sino el hecho de que en ese momento, cuando se fue, estuvierais todos, ¿te dejó en paz?
3: Todos.
1: No del todo.
3: Yo no.
1: Vale.
3: Yo no. No, y ellos tampoco, ¿eh? Pero bueno, ellos tienen los niños pequeños y...
1: Y están más distraídos.
3: Claro, y mira, Yayo, mira, que vamos a ir al Yayo. Y también decían ellos, ¿y el Yayo? Entonces ellos preguntan, ¿el Yayo le pasa esto y esto y esto? Entonces,
1: sabes que hay familias que no comparten eso con los niños. Los niños, los niños, muchas veces el abuelo o la abuela está y ya no está.
3: Ya no está.
1: Pero no ven el proceso.
3: Claro.
1: O sea, que en este caso sí que ellos si preguntan es porque saben que hubo un proceso ahí.
3: Sí. Pues iban y traían cositas para Yayo.
1: Tenían en cuenta.
3: Yayo, ese te lo pones, esto no me gusta, tú te pones este, Yayo, mira, una cosa...
1: Pero ese amor se lo llevó.
3: Se lo llevo.
1: Eso es importante.
3: Sí, sí.
1: La película parla molt d'amor, ¿eh?
3: Sí.
1: Parla molt d'amor.
3: Es que una persona que se va y te queda sola, que yo no me quedo sola, porque ya te digo, te los tengo todos.
1: Pero no estás con
3: él,
1: estuvisteis toda la vida juntos. Es que tienes el todo. Bueno, ya me lo llevo. Gracias.
3: Muchas gracias. Adiós. Se van a enterar todo el mundo.
7: Yo te quiero poner tú, es que me... No.
1: Remenar ahí.
3: Remenar, ya ves.
1: Había. Carmen,
7: Carmen.
1: Ara sí que em poso així que descanso una mica, eh? I si m'estava quedant major peruda. No, estic bé. Carmen, què? Tu no sabies ben bé què venies a veure, oi?
10: Jo no.
1: I després què?
10: Me impactó mucho.
1: A tu et va impactar, eh?
10: Mucho.
1: Sabries expressar, que a vegades no en sabem, però perquè ens costa trobar la manera, però allò que et surti, sabies expressar per què et va impactar?
10: No sé, jo penso que al final de la meva vida, si arriba amb una malaltia d'aquestes, jo vull decidir i marxar de la manera més digna. I com te vaig explicar en el seu moment, jo vaig veure coses que van viure a la mort del meu pare. Com si digués, vull marxar sol, però alhora, una setmana abans, s'havia despedit de tothom. I és una mica tot.
1: Quan tu dius, veig la pel·lícula i parles del dret a decidir, vol dir que abans no t'havies plantejat l'opció i veient la pel·lícula d'alguna manera veus que és més possible aquesta opció?
10: Jo m'ho vaig plantejar arrel del meu pare.
1: Aha.
10: Perquè el meu pare havia d'acabar amb una màquina connectada per respirar fins que el seu cos digués prou. I no sé per què, aquella nit no ens vam quedar la mare i jo i va decidir marxar. I ja s'havia despedit dels fills, dels nets, bisnets, algun, i va marxar quan ell va voler estar sol.
1: Ja. Clar, això que dius tu ara, que sembla així com molt natural, sí, i que veient la pel·lícula veus que és molt més natural del que sembla, hi ha molta gent que no...
10: Que no ho entén.
1: Que no ho entén, eh?
10: No, perquè
1: o que no ho entén així.
10: Nosaltres l'havíem acompanyat durant 15 dies, la mare i jo, cada dia, nit i dia, van passar 15 dies. Inclús ens van deixar un llit del malalt perquè descansessin la mama i jo a l'hospital.
1: Deu estar allà acompanyant de la manera que creieu que ho havíeu de fer, però el que veieu és que la persona, tot i que està molt fotuda, té el dret a decidir
10: a morir sol.
1: Quan
10: sí,
1: i com.
10: Sí, sí. Va ser l'únic dia que el van deixar sol.
11: Eso llega.
10: Vam dir, no, hem d'anar a descansar, ella per mi, jo per ella, hem d'anar a descansar. I aquella nit va decidir marxar.
1: Anna, tú estás diciendo, cuando oyes a Cam, estás diciendo,
10: sí.
1: No, eso no se, eso se, te has dicho, no se decide, sino
11: no
1: que...
11: No se decide que vuelve.
10: Vuelve, pero por ejemplo,
1: pero,
10: mi madre...
1: Lana sí, no entén
10: no
1: això.
10: No entén. Y mi madre...
1: No, se te llevan. No, sí. No eres tú que decides que te vas.
10: No sé.
1: Però veient la pel·lícula qüestiones això.
10: Sí.
1: No és pas així.
10: Jo crec que el meu pare va ser molt fort. És el mateix, ell sempre ens deia, jo no vull morir al Ricard Fortuny. Ell tenia por al Ricard Fortuny. A l'hospital no, pel que fos.
1: No és una qüestió de que el Ricard Fortuny
10: no,
1: mori,
10: mira,
1: sinó que ell, pel que sigui...
10: Va perdre.
1: Lloc...
10: Ell deia que el Ricard Fortuny era per a matar a los viejos. Ell va morir, el primer germà, dos germans, va morir a l'hospital. I jo li deia, a veure, pare, si s'han mort dos tiets a l'hospital, el dia que arriba te'n mores a l'hospital... com el Ricard Fortuny, deia, no, és diferent, però a mi no me lleves.
1: I ell tenia clara certes coses.
10: I clar, i com que per lo que li va agafar després de l'infart aquesta broncoaspiració, que ell respirava connectat a una màquina i no podia menjar, va estar 3 dies mentre arreglàvem els papers pel Ricard Fortuny.
1: I ell va decidir que no hi anava.
10: Sí, ell es va posar bé d'un infart. Va arribar a casa perquè sempre es deia que volia morir a casa. Li van donar l'alta al dematí de l'infart, va arribar a casa, va passar el dia a casa i a la nit li va agafar la broncoaspiració i cap a l'hospital. I va morir al cap de 4 dies.
1: Però,
10: el dia que van marxar la mama i jo.
1: I fixeu-vos que estàveu fent els papers per anar on ell, pel que sigui,
10: no volia anar. Sí, perquè és que no el podíem tenir a casa.
1: Ell va decidir. Quan diem que tenim capacitat de decisió, no és que jo moriré a les Maldives o deixant de palmires.
10: No és això.
1: Jo, d'alguna manera, hi ha coses que no vull o hi ha coses que vull, que són petites coses. No
10: petites
1: són
10: coses.
1: Aquest panorama meravellós de les Maldives. No, és una cosa molt més petita.
10: Petita.
1: I molt més quotidiana.
10: I quan el van posar manoples perquè s'ho arrencava tot i a les cames perquè no es llegués, ell deia, mira com m'estàs poniendo. I me lo estás haciendo tú.
11: Sí, ja.
10: I aquella nit van dir, bueno, doncs anem a casa i descansem. I demà tornem. I ja està.
7: Molt bo, molt bo.
10: Sí, sí, sí.
1: Ara la Dolores, que és la dona, la vídua d'en Juan, està explicant també...
10: Sí, sí. Capa que se lo arrancaba todo, todo.
12: Mira lo que no es mía. Sí, sí. La carne no se la echa. La echa los médicos.
1: Pero en ese momento, lo que dijera o dejara de decir Juan,
10: sí.
1: No era tan importante si era tal como lo, como que para él era ya algo que no quería.
10: Que no quería, no, no, no.
12: No quería, no quería.
1: Por tanto, ¿tú estarías de acuerdo con tu hija que tu marido se fue cuando quiso irse?
12: Yo sí.
1: Imagínate, eso es un, para una sociedad judeocristiana, sí, ara teníem molt integrat. Per una societat judeocristiana en què tenim molt integrat que és algú superior que decideix sobre nosaltres quan marxem d'aquest món, que algú com tu, Dolores, que alguien como tú con 91 años diga que es, tiene la sensación de que su marido se marchó cuando quiso
12: no,
1: o cuando dejó él cuando ya está aquí.
7: No, yo no veig la pel·li.
12: Bueno, yo
1: ¿pero tú crees que de algún modo sí, fue él sí. quien dijo ya no puedo más?
12: Yo pienso que sí.
1: Claro, eso significa que nosotros tenemos algo que decir en cuanto nos vamos. Eso es muy revolucionario, porque sí. todavía estamos en el yo sufro porque no hay más remedio, yo me muero cuando alguien me lleva. Pero decir voy a sufrir de algún modo como yo pueda llevarlo, pero como quiera, y que al mismo tiempo yo digo hasta aquí, cuando yo digo hasta aquí, es muy distinto. Es muy liberador, porque de algún modo nos da la opción de poder trabajar eso para poder tener la mejor manera de llevar a cabo esa estrategia, ¿no? Que cada uno es la suya, porque cada uno tiene sus tabús. Carmen hablaba de que mi padre no quería ir a tal centro, pero tú a lo mejor es otra cosa la que no quieres de ninguna manera. O tienes esa necesidad,
12: no,
1: y ahí está,
12: no,
1: muy importante. Y para el otro
12: no estaba en casa, no podía estar, pero
11: no, cuando están así
12: no estaba así en casa, no podía estar.
1: Y él, como lo que quería estar en casa,
12: que está en casa, dijo, pero no podía
1: voy,
12: estar
1: me voy
12: duró dos días.
1: Los días vale,
12: me voy todos los días, los días.
7: Ay, me voy.
1: Sí, la última vez
7: mi ingreso
1: era ya al día siguiente lo pasaban al
12: Ricafortuny.
1: Y aquel día para que descansara y al día siguiente volviéramos para ya llevar todo al Ricafortuny, pues dijimos, bueno, te vas tú, ella no, te vas tú y yo me quedo, y una por la otra, y dijimos, nos damos las dos,
12: vamos las dos
1: y a primera hora de la mañana volvemos.
7: Bueno, pues qué bien.
1: Y a las 6 de la mañana ya nos llamaron.
12: Ya nos llamaron.
1: De que, bueno, ya cuando lleguemos, la agua caliente para mí acabar. Pues qué bien, que de algún modo vosotras os pusierais de acuerdo para...
12: Que todas las noches nos quedábamos allí las dos, ¿eh?
1: Todas las noches
12: nos quedábamos las dos, y que nos fuimos a descansar.
1: Bueno, le pusisteis bien el momento y era hora, porque el pobre hombre a lo mejor estaba esperando que le pusierais bien la situación.
12: No sé.
1: Ahí ya no, ya. Carmen lo ve de otra manera, tú dices, no sé. Ahí
7: sí,
1: no,
7: ella viene algún día, si era cosa...
1: Oh, bueno. Es que es muy duro.
7: Ella,
1: que tu marido se quiera marchar.
7: Le ha costado mucho el que no estuviera allí, como dice Ana María, ella no estar presente. Le ha costado mucho.
1: Pero es respetar, al fin y al cabo, su voluntad, ¿no? De algún modo es...
7: Pero,
1: que de hecho, en la película vemos eso, pues, en la película vemos esa mujer...
7: Enfermo.
1: Esa mujer dice, no, tiene que hacer más cosas, tiene que curar a mi marido cuando es incurable.
7: Exacto.
1: Y en un momento determinado dice, es que tengo mucho miedo a quedarme sola.
7: Claro.
1: ¿No? Entonces, ¿qué me puede? Me puede el miedo a quedarme sola. No quiero que te vayas porque yo me voy a quedar sola.
7: Sí, sí,
1: ¿no? Entonces,
7: sí,
1: en ese caso, tú también hablas de alguien con la que habías pasado la vida, que era parte de ti. Si él se va, tú te quedas sola. Esos cónyuges que, y de hecho, esos cónyuges que al cabo de 4 días, él o ella,
7: Se van
1: también, ¿no? Porque dicen, ¿qué sentido
11: no,
1: tiene?
11: No, todos se van, todos se van.
12: Sí, todos se van.
1: No todo el mundo, pero hay muchos
11: pero
1: casos.
11: No todo el mundo, sí, todo el mundo.
1: No, que todo el mundo se va, está claro que todos nos morimos. Y el que no quiera ver eso, o el que está pensando que vivirá como Walt Disney allí como crionizado,
11: claro,
1: lo tiene.
11: Sí, claro.
1: Porque además, qué aburrido
11: estar
1: 200 años en este mundo. Y ya lo conocemos todo.
7: ¿vale?
12: Sí, sí.
13: Bueno, jo vaig a seguir cap allà. L'Àngels i jo ens passejarem mentre parlem. Cap problema. Aquest va bé, Ramon?
14: Ai, reina, i què sé.
13: Bueno, l'Àngels... És que em va de conya, perquè l'Àngels no va poder venir divendres passat.
15: Una mica més cap allà, més cap allà. Així no hi ha tant. Perfecte.
13: Vale, vale. Esto es el directo, es lo que pasa. Esto es el directo. El grabado, pero que quiere ser... Naturals. Aviam, tu no vas poder venir la setmana passada a la pel·lícula per circumstàncies?
14: Perquè no em trobava bé.
13: Ah, en tot cas, et podem facilitar perquè tu puguis veure-la i tal. Però de tot el que has escoltat avui, què t'imagines tu?
14: Bueno, jo m'imagino que tothom ho agafa com molta tristesa. Jo, per exemple, que em trobo tan malament de sort, o sigui, tot això i pateixo molt... Lo veig com una cosa maca, si te pots despedir de la teva família. Mm-hmm. Si jo no voldria marxar pels meus fills, està clar. Però jo trobo que és una cosa que si la persona no està bé, considero que no té de ser una cosa... Té de ser maco que marxis. No sé si
7: clar, parlem és... de qualitat de vida.
14: Ah,
7: què és la qualitat de vida?
14: Ah, sí.
7: Bon dia.
14: Jo
7: la qualitat de vida està bé.
14: D'aquesta manera.
7: Està bé des de la percepció d'un. I si no, fem-ho bonic, deies tu.
14: Ah, això.
7: Ah, de tot el que hem parlat, hi ha una percepció i és que potser tenim alguna cosa a dir en com ha de ser la nostra vida final, no? Com ha de ser el que tot ens arriba.
14: Sí, jo, per exemple, ja m'he fet les partes de l'eutanàsia.
7: Les últimes voluntats, no?, que les diuen, si t'han de reanimar, si no t'han de reanimar, quins tractaments sí, quins tractaments no.
14: Degut que, com que vaig començar tan joveneta a estar malament, i moltes vegades t'has de fingir perquè els fills no pateixin, o els que estan al teu voltant, que no ho passen malament, jo penso que marxar, anar-hi, és una cosa bé, bé per a aquella persona.
7: Molt
14: perquè
7: bé.
14: Llavors deixa de trobar-se amb aquesta angoixa contínuament i amb aquest malestar. Jo som molt alegre i molt bé, però, esclar, tinc tants moments, tantes hores, tants dies que em trobo malament que jo veig bé marxar.
7: Que de vegades...
14: Però despedir-te de la teva família i fer-lo bonic. Per ells, perquè els que queden són els que pateixen.
7: Està
14: que,
7: clar.
14: El que marxa, doncs, està...
7: S'allibera.
14: S'allibera. I aquesta és la meva opinió.
7: S'allibera d'aquest cos. Parlàvem
14: ah,
7: de que
14: mateix.
7: El cos és el que ens fa mal.
14: Perquè la ment no sabem on te va.
7: El cos ens fa mal. Aquesta cama, aquest ronyó, aquest... Però, realment, si tu dius prou, sí. Aquest cos
14: que
7: queda aquí.
14: Que ho puguin acceptar els altres. I que no pateixin.
7: Perquè tu, en essència, no ets aquest cos. Tu, la mare Àngels dels teus fills, no és aquest cos. És algú
14: clar.
7: Que va estar present
14: clar.
7: I que, d'alguna manera, és un ancestre que sempre estarà en la teva cadena de...
14: Ah, això mateix.
7: En la teva cadena familiar. Per tant, això és el que és. De vegades te'n toca un, de vegades te'n toca un altre.
14: I tant,
7: no?
14: I tant.
7: Molt bé.
14: Bueno,
7: doncs espera,
14: gràcies.
7: Que t'agafo això.
14: Molt
7: et trec tots els estris.
14: Jo és la meva opinió. Ja
7: em sembla molt bé, si és que es tracta d'això, de que aquí expressem. Doncs, res, ja em faig un lliu. Em faig un lliu. Res, que...
14: Perquè hi ha gent que sent dir el que jo estic dient sobre la mort, sobre que dius, meu, jo no puc més.
7: Ahà.
14: I diu, si li dius al metge, per exemple, t'endria el psiquiatre. I si li dius a la gent, diu, aquesta no està bé. I jo, gràcies a Déu, estic bé, estic feliç, molt feliç, perquè els meus fills són feliços, perquè tinc una neta que és preciosa, i no voldria marxar, però reconeixo que també està patint sempre i fer-li patir als altres, i ja et dic, no és perquè tingui res, tot ho tinc, gràcies a Déu, molt bé a la meva vida, però...
7: Uau, que bé que ho has dit! Ho has dit superbé, eh?
14: Superbé, però...
7: Clar, què passa? Que... Recordo quan vam fer un treball amb l'Àngel Cederols a la Biblioteca de Vilafranca, que havia de ser un treball inicial per trobar un equip de 8 persones i al final van ser no sé quantes sessions de 40 i 50 persones que venien a la sala. I vam treballar un dia la mort i va venir un metge de pal·liatius i deia el mateix que el protagonista de la pel·lícula.
1: A mi em van educar per curar, em van educar, diguem, de la universitat per curar, i en realitat he entès que es tracta d'acompanyar. Quan la medicina convencional ara encara ens envia, si tu vas en mal estar al psiquiatre, potser el que estàs demanant no és anar al psiquiatre, no és medicar o fer un seguiment, diguem-ne, científic de la teva situació. El que estàs expressant és un tema existencial. El que estàs expressant és una cosa molt humana, no? Llavors, aquesta... encara està pendent aquesta humanització de la ciència mèdica, no? I, de fet, aquest metge de pal·liatius diu: jo havia estat un metge convencional fins que me'n vaig anar a l'Àfrica, vaig veure segons què, i diu, la meva concepció de vida va canviar i és quan vaig ser un metge de pal·liatius, no? D'alguna manera, vaig acompanyar més que no a meditar, no? S'ha de medicar pel dolor, però no per l'ànima, no? Diu en algun moment. Bé, doncs, fins aquí... Jo penso que hem fet molt interessant aquest programa parlant de la peli. Espero que tothom la pugui veure, si té un moment, si en té ganes, per sortir esperançat després de la visió, de visionar-la. I ja està, i fins aquí. Que bonic poder parlar de temes tabús. Som revolucionaris, rebels, perquè estem parlant de temes tabús. No l'he preguntat al Ramon perquè no la va veure, però també, com a l'Àngels, l'animem a veure-la. I a tots vosaltres també, i fins aquí el programa d'avui, no ens allarguem més. I res, diem un adéu col·lectiu. No sé si el Ramon vol fer alguna filigrana, com potser, sí, sí, fer aquestes coses que es fan, però diem un, dos, tres i adéu. El Xavi ha marxat.
12: Sí, sí.
1: Això és molt lliure, ja és així.
12: Adéu.
1: I ja tornarà, no? Doncs escoltem, que gràcies, que fins la propera. Un, dos, tres.
2: Adéu.
16: Ona Villa 107 FM.
17: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
16: Sintonitzes Ona Villa. Ona Villas.
18: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderets.

programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

protagonista de la música cristiana d'actualitat, dedicant-li un disc a una de les primeres figures també de la música cristiana, com va ser en Stephen Curtis Chapman. Un disc anomenat The Great Adventure, a tribute to Stephen Curtis Chapman, va sortir a la llum el 21 de novembre de 2025 a càrrec d'en Joseph Headbang Diamond, un guardonat cantant i compositor de música cristiana contemporània i gospel sud-africà, conegut per les seves potents lletres i històries de redempció. Un disc del qual hem volgut escoltar per començar el Club del Country aquesta setmana un parell de peces, amb l'àlbum dedicat a Stephen Curtis.

Curtis Chapman. La primera d'elles portava el nom de Dancing with the Dinosaur. La segona és precisament la que dona nom al disc, The Greater Adventure. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country. De vegades una mica eclèctica.

de Sud-àfrica i aquests ritmes tan moguts que ens ha portat el primer protagonista del programa d'avui, en Joseph Headbang. Escoltem música d'una cantautora i multiinstrumentalista originària d'Ontario, al Canadà, amb un estil que fusiona folk alternatiu, blues, country i jazz. Té una veu vellutada i potent, combinada amb l'ús de la guitarra acústica, el piano i la guitarra slide. Ens transporta a sons clàssics i rústics. Va debutar el 2017 amb l'àlbum Ivory Castanets i després ens ha arribat el seu quart àlbum d'estudi, el març de 2026, sota el segell Concord Records, produït per Drew Vandenberg. Ella és la Cat Clyde i aquesta cançó que he triat és el Another Chime.

es mou tanta música i tants diferents estils i subestils amb aquest gènere musical conegut com a country, amb la irrupció de l'americana encara molt més. Mood Blood Vaughn és una mostra excel·lent d'aquest àlbum d'estudi llançat per Cat Clyde. Escoltem el senzill promocional del disc que porta el nom de Dark Back.

Es van dir Low Gap i és un duo de country americana que està format per dos germans, en Gus i en Finn Johnson. Originaris de la regió d'Ohio, van rebre moltes influències a la seva joventut de l'est de Kentucky. I és un grup que està guanyant molta popularitat dins l'escena musical de la música més tradicional americana. Una barreja molt característica de country alternatiu, americana, bluegrass o de rock sureny. Ells mateixos en fan broma dient que fan música per ensenyar als amics que odien la música country. Des d'aquesta zona rural d'Ohio, com hem dit, influenciats per Kentucky, ens arriben des de l'any 2020. Eren adolescents i a poc han arribat fins aquí. Geneva és el títol del seu disc que acaben de publicar. De fet, les seves tres cançons més conegudes que van llançar anteriorment no s'hi troben: el Mockingbird, el If a Song Could Change Your Mind o el senzill anomenat Timmy. En canvi, podem trobar-hi peces com la que hem escoltat, Cuyahoga River o aquest Appalachian Ohio. Són Low Gap.

dedicat també a moltíssima gent que no coneix les noves generacions de la música country, com són Low Gap o, per exemple, com és la Sasha Visaggi. Sasha se la coneix normalment al moment de la música. És una cantant i compositora de Warkworth, Ontario, canadenca, per tant, que s'ha guanyat un nom a la música country més moderna, trencant barreres i arribant-nos a través de la seva música amb el segell Sony Music a Canadà, passant el seu temps entre Ontario i, òbviament, Nashville, Tennessee, recentment també fent el seu debut al gran Ole Opry. Té moltes cançons bones i nosaltres avui escoltarem alguna de les que pertanyen amb el seu EP que va editar el 2025, més en concret al començament d'aquell any. Un disc que portava el nom de Where to Start, un EP amb 6 cançons, del qual escoltem aquest High Climb.

Aquesta cançó forma part del seu quart EP, aquest Where to Start, l'he triat perquè m'encanta. 31 de gener de 2025 va veure la llum. Recordem que ha publicat també dos àlbums sencers, de la qual amb el Woman in the Mirror s'hi troben moltes d'aquestes cançons, editat a finals de maig de 2025. La cançó que ho va aconseguir trencar tot va ser el tema Hey Mom, I Made It, una cançó que va escriure al costat de Jake Sagi i Shawn Chambles, i que es va publicar el 2024 al Canadà. Barris va ser un número 8. Va ser, sens dubte, el seu èxit que la va donar a conèixer més enllà de les fronteres del seu estat natal.

És una passada de banda fundada a Atlanta, Georgia, el 2001, amb el vocalista solista i també guitarrista solista Charlie Starr. Després hi venen en Paul Jackson, en Richard Turner i en Brandon Steele. Ells són els Blackberry Smoke. No s'han aturat ni un moment de fer música i aquesta és la darrera proposta que ens ha arribat. De fet, és un àlbum que ens recull peces de la seva discografia. Perquè són així, els Blackberry Smoke van publicar a finals de 2025 el disc Rattle, Rumble and Roll, The Best of Blackberry Smoke, dos discos en els quals estaven doncs la majoria de les seves cançons més interessants, com per exemple aquest tema que acabem d'escoltar, Let It Burn, o fins i tot l'únic de la seva àmplia discografia que ha aconseguit mai entrar dins les llistes americanes de música country, un únic solitari tema. Això no treu que siguin boníssims. El 2013, des de l'àlbum de Whippoorwill, ens van portar aquest Pretty Little Lie número 46.

sentit aquesta música de clares influències del rock sureny per a Little Lie and the Blackberry Smoke, passarem a gospel, un gospel format en base al gospel tradicional però també amb les influències més clàssiques del soul, de l'americana, del blues, del rhythm and blues i del country. The McCreary Sisters són un grup molt aclamat de música gospel format a Nashville, a Tennessee, l'any 2010 amb les germanes Ann, Regina i Alfreda McCreary, juntament amb la seva difunta germana Deborah, que va morir el 2022, amb un llinatge musical que arrenca del seu pare, el reverend Samuel McCreary, un dels membres fundadors del llegendari quartet de gospel The Fearful Four. Tenien carreres en solitari cada una d'elles abans de formar aquest grup que ja ha llançat diversos àlbums, el darrer dels quals, i que recordem en el dia d'avui, aquest que conté la cançó What Good Am I?

Les influències, les barreges de música amb aquest disc que ens aporten les McCrary Sisters amb el disc anomenat Love is the Only Key del 2025, un disc d'homenatge també a la seva germana. Precisament aquesta és la cançó que li dona nom i la cobra el disc de McCrary Sisters. Bon gospel també, per què no, al Club del Country.

Cançons cantades per l'Art Fish, però compostes per Glenn Erickson. Són les que pertanyen a l'àlbum de 2025 Little Girls and Puppy Dogs. Hem escoltat el tema Little Too Little, A Little Too Late, i també escoltant d'aquest disc cantant amb bona veu, l'Art Fish, el Club del Country, la cançó que dona nom al treball discogràfic, Little Girls and Puppy Dogs.

Moment de dir-vos adeu per aquesta setmana i com no podem fer amb un àlbum, ho fem amb un senzill publicat a finals de maig de 2026, un senzill d'en Jonathan Lee. M'agrada aquest cantant i espero que us agradi a vosaltres també. La cançó es diu Saturday Night. Dissabte a la nit, a reveure i fins la propera vegada aquí al Club del Country.

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem.
0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Ona Vitlles, 107 FM.
3: Sintonitzes Ona Vitlles.

Sono grato, ma purtroppo.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

0: Sintonitzes Ona Villa. Ona Villa 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Sempre he pensat que el... Sempre he pensat que el futbol no deixa de ser una representació del que és la societat. I aquesta final del Mundial, o Mundial en general, només fa que acrescentar aquesta opinió que tinc. Per exemple, abans de començar el Mundial, em sembla que en una altra davantària vaig dir que la gent que estava a favor de la selecció espanyola podia estar tranquils perquè creia que farien un bon paper. Per què? Perquè la majoria dels jugadors eren del que se'n diu la perifèria, o sigui, Països Catalans, País Basc, Navarra, Galícia, i de fet jugadors que no siguin d'aquestes comunitats, dels 25 que han anat al Mundial només n'hi ha 8, dels quals dos juguen des de petits al Barça. O sigui que es demostra un cop més que Espanya, quan fa bé les coses, és perquè els de sempre fan bé les coses i ells se'n treuen profit. Una altra cosa que crec que també demostra com és la nostra societat és que després de que durant el procés culminat, és una manera de dir-ho, o de culminat l'1 d'octubre del 2017, a les macromanifestacions independentistes hi havia tota una nova generació que hi anava, ahir va ser curiós constatar, curiós, no sé si seria la paraula potser decepcionant, constatar com hi ha una nova generació que celebrava amb enorme fervor patriòtic que Espanya havia guanyat el Mundial. I jo crec que això és una conseqüència del fracàs de l'1 d'octubre i de l'aplicació del 155 sociològic, en què nosaltres, els independentistes, pràcticament hem dimitit i els espanyolistes van fent el seu camí. També, per una altra banda, el futbol del Mundial ha demostrat que els sentiments de les pàtries ja no són com eren abans i els equips de molts països són un reflex del que és la societat amb fills d'immigrants, com pot ser en el cas d'Espanya el Lamin Yamal o el Nico Williams, que fins i tot la seva història personal diu que la seva mare va arribar a Espanya saltant la tàpia de Ceuta o de Melilla, ara no me'n recordo. Amb un cas a molta gent i d'altres ja li deuen explotar les neurones al cap, però és que el món és així. Comencem.

0: Molt bona tarda. Avui dilluns 20 de juliol, una tarda una mica doncs estranyota, no? Sembla que vulgui amenaçar amb ploure. I bé, doncs nosaltres continuem durant aquest estiu, almenys durant aquest mes de juliol, fent-los companyia en aquesta hora a les 7 de la tarda des del 107 a Ona Villes, a Sant Pere de Riudebitlles. M'imagino, Joan, que ahir, per la teva professionalitat de cara al programa i contra natura, vas veure el partit de futbol d'Espanya i d'Argentina.
1: Sí, sí, la meva dona està absolutament al·lucinada de que del meu fervor en veure la selecció espanyola. I li vaig dir, ara, que tinc un compromís amb la ràdio i, home, ja que parlo dels partits, com a mínim, veure'ls, no?
0: I... Perdó, què et va semblar?
1: Home, la final com a final molt avorrida, però bueno, és que no va haver color. Espanya va ser infinitament superior a l'Argentina com va ser infinitament superior a França. També és veritat que eren 1-0, no saps mai si amb una jugada poden empatar, eh? però és que no havia color. Uh-huh. Era... És que Argentina no va jugar res.
0: És que es feia estrany, no?, de veure aquell equip que dius com ha pogut arribar fins a la final, no?, Argentina, i fent aquelles remuntades èpiques que va fer en dos partits.

0: o li arribava uns pedruscos considerables, o quan agafava la pilota no havia ningú del seu equip que anés a l'espai.
1: Un partit molt decebedor per part d'Argentina i, a més, basat en una violència extrema i innecessària, perquè una cosa és joc dur i una altra és un joc violent com el que va fer ahir Argentina, que es va quedar en 10 però es podria haver quedat perfectament en 9.
0: Sí,
1: perquè
0: jo crec que Argentina, igual que altres països, sobretot sud-americans, però que abans també Espanya era així, tenen un sentit mal entès d'allò de que el futbol és d'hombres, no? Mm. Primer, perquè ni d'homes ni de dones, això van començar, però un sentit mal entès del punt d'honor, i una cosa és anar a pressionar i fins i tot, si m'apures, centrar-ho, però és que ja no només són les entrades dures, és que qualsevol jugada es pitxadeta quan han deixat anar la pilota, cop de cos,
1: sí,
0: una manera de jugar molt de Rio Bajera, no? Això sí ha anat, també, vull dir que han arribat a la final perquè tenien el senyor Leo Messi, si no segurament no haguessin passat d'octavos.
1: Correcte. I jo torno a insistir, encara que sigui una mica allò teoria conspiranoica, que alguna ajuda, no sé si voluntària o involuntària, per part dels àrbitres havien tingut en altres partits, no? En aquest cas, jo crec que l'arbitratge ahir va ser força correcte, potser massa permissiu, potser si de bon entubi hagués tret una targeta amb els argentins, doncs la cosa hagués canviat, però vaja, és la seva manera de ser, la seva manera de jugar.
0: Bueno, les targetes és que tot el Mundial han sigut massa permissius. A la final no farien diferent, no? Però per mi eren massa permissius. Jo tampoc sóc d'ensenyar targetes així molt alegrament, no? Que a vegades penso, bueno, però sí, hi ha jugades que dius, una trepitjada que arriba a estar, saps que arriba a estar, i no només no ronces la cama, sinó que l'impulses per trepitjar.
1: Home, l'entrada que li van fer a mà al Pau Cubarsí, allò és...
0: La targeta de taronja, no?
1: I a més denuncia el jutjat de guàrdia.
0: Sí,
1: Jo crec que...
0: Era perquè va semblar espectacular i tal, però que era, evidentment, el tio arriba tard, no treu el peu i a més el va trepitjar amb tota la força possible. I clar, aquest tipus de jugades no les pots permetre.
1: Doncs que sí que hi ha jugadors de la selecció espanyola que, bueno, un dels mèrits que es diu de la selecció espanyola és que ha guanyat l'equip, ha guanyat el conjunt,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I a mi em sap greu per jugadors com el Lamine i com el Pedri, que han passat molt desapercebuts,
0: sí.
1: Han estat molt per sota del seu nivell.
0: I
1: jo crec que era el moment de igual que el Pau Cubarsí sí que ha estat reconegut com el millor jugador jove, no? I tothom, bueno, s'ha fet creus del Mundial que ha fet. Llàstima que aquest parell de jugadors que comento no hagin tingut l'oportunitat de que el Mundial fos una mica l'aparador internacional, no? Però bueno,
0: el Benin, la gent oblida que venia de 2 mesos d'anar a jugar per una lesió. Suposo que físicament no estava al 100% i el seu paper era clar, el fet que ella sigués al camp ja vol dir que lateral, interior com a mínim, i central, esquerra, està molt pendent d'ell, no? Si a més és una bona jugada collonuda. També és veritat que jo crec que ha jugat d'una forma molt intel·ligent, és a dir, no em sortiran les jugades d'apurar. Pues bueno, quan no la veig clara que es corre el perill, l'equip corre un perill si la perdo, la vaig a jugar d'una altra manera, no? Assegurar el pas i tal. I això amb 19 anys em sembla d'una maduresa increïble.
1: Sí.
0: I el Pedri és que anava fos.
1: Sí, el Pedri era una ombra de lo que
0: vaig dir la setmana passada. El fet que el Pedri i el Rodri a priori tinguin el mateix rol, doncs fa que un dels dos no jugui el seu rol. Els primers partits va ser el Rodri, que no brillava perquè el rol de dirigir l'equip el portava el Pedri, i quan van treure el Pedri i van posar el Rodri a dirigir l'equip, doncs...
1: Sí, sí, que ha fet un gran Mundial el Rodri.
0: A mi, jo no, la veritat és que no tenia molt vist, a part d'un reportatge del Manchester City, no? Joder, és un jugador impressionant, impressionant, perquè a més és molt intel·ligent.
1: Sí.
0: Bueno, és que...
1: I té físic.

0: físic també, que això també és important.
1: És difícil ser molt bon el jugador a mig del camp si no ets un tio intel·ligent jugant.
0: Sí.
1: Entendre on col·locar-se sempre, on anticipar-se a la jugada. No, a mi m'agrada molt. Mm-hmm. Per mi ha sigut pràcticament, em diria que el millor de la selecció, m'ho conversi.
0: Ara, avui parlàvem, abans de començar de venir aquí a l'emissora, parlàvem doncs, del cas del Ferran Torres, no?
1: Sí.
0: Que ara és el nou Iniesta del futbol espanyol i tal, i que començaran una mica els dubtes de si l'han de traspassar al Barça, si no l'ha de traspassar. Es veu que el PSG, no? El Luis Enrique està interessat en ell, i jo, des del meu modesta opinió, de la meva modesta opinió, penso que seria un gran error traspassar aquest jugador, no pel gol que hagi fet.
1: Aviam, si tu prens una decisió amb un jugador de quedar-te'l o no quedar-te'l, no pot variar perquè sortint des de la banqueta fiqui el gol de la final. Ivan Campo, un central lanyero que tenia al Madrid,
0: sí.
1: que per cert té dos o tres Champions sense haver jugat un minut, com aquell que diu, i també estava a la selecció espanyola, era un tarú, i clar, igual amb una final hagués pogut sortir abans d'acabar el partit i fotre un gol de córner, no?
0: Uh-huh.
1: I això no treu que seguiria sent un tarú. Pues, si la decisió ja la tenen presa, no crec que canvi perquè hagi marcat el gol. Jo personalment crec que és un, ja ho he dit moltes vegades, un jugador molt útil per tenir a la plantilla del Barça, però que clar, acaba contracte amb el qual o el renoves o el deixes marxar. Si el deixes marxar, va gratis a partir del gener. Si el renoves, sembla ser que hi ha, primer que hi ha un bonus de 8 milions pel Manchester. I segon que el Ferran Torres, m'imagino que voldrà cobrar més i que també vol jugar, es vol veure titular. Això no passa.
0: No crec que passi.
1: Que passi.
0: Abans en el... Sí, digues.
1: I jo si fos ell, potser també canviaria d'aires, eh? Perquè porta aquí ja 7 o 8 anys, o 6, no sé.
0: Mm-hmm.
1: Mai ha sigut titular indiscutible. Sempre ha sigut el jugador número 12, per entendre'ns. Malgrat tenir un paper rellevant, si ell no es veu titular...
0: Sí.
1: I sap que si no ho ha fet en 6 anys no passarà, i per ell és molt important, marxa. Al cap i a la fi apareix Sant Germain, ja ho vam dir la passada, que ha guanyat el Champions, no vas enrere precisament.
0: Clar,
1: una cosa és que allà siguis titular o no,
0: però abans en el davantal que parlaves que la societat, igual que el futbol, o el futbol hauria d'anar canviant segons la societat, no? Pel fet de que ara avui en dia els equips nacionals n'hi ha molt pocs que siguin allò, tots els jugadors blancs i...
1: Hasta el Japó de jugadors negres.
0: Exacte, això també em vaig quedar parant, no? Aquesta reflexió la faig perquè l'altre dia vaig veure una entrevista que li feia un periodista espanyol amb l'Aymeric Laporte, i li preguntava al periodista que si es veia, si ell, el Laporte, es veia capaç de defensar la nació espanyola, no? I clar, penses,
1: aquesta pregunta només se li pot ocórrer a un periodista espanyol.
0: Correcte, sí, era un periodista espanyol, no? I vaig pensar que quina llàstima, no? Que en el segle XXI encara estiguem d'aquesta manera i que creguin, alguns creguin, que un partit de futbol és una croada, no? És una croada nacional, no? Simplement és un esport i...
1: Sí que tenen derivades polítiques, però a més és que li va preguntar amb un que va néixer a França...
0: Per això.
1: Que quan, sent un infant... va pirar de casa com a, i perquè ho explicava l'altre dia, I viu al País Basc, se sent basc, i amb tot això li preguntes
0: si si se sent prou espanyol.
1: Potser no hi ha jugador per preguntar-li, però bueno.
0: Sí, això estava fet amb mala llet, Evidentment, mirant a programes a la caverna i tal, quants madridistes i antiespanyolistes no estan criticant el fet de que jugui Lamine Yamal i que jugui el Nico Williams, no?
1: Sí.
0: I la resposta, almenys en el cas de Lamine, Diu, és que el que molesta de Lamin és que és musulmà, és negre i juga al Barça. Jo crec que dels tres ítems, i parla català, jo crec que dels tres ítems el que molesta més és que sigui del Barça, no?
1: Sí, bueno, si molesta tot, perquè aquesta gent no si molesta tot, no? Tindrien que ser tots com el Raúl.
0: Sí, sí, sí.
1: O, jo què sé,
0: sí, el Carvajal, sí, sí.
1: Chacheto sí. És un tio que en una final de Copa del Rei Barça-Madrid
0: ja
1: va guanyar el Barça,
0: sí, ja sé què diràs.
1: I al tio no se li acudeix una altra cosa que dir que el que a ell li sabia greu és que havia guanyat un equip que no era d'Espanya.
0: Correcte, sí, penses, sí. Bueno,
1: ho veus com sí que ho entenen, no?
0: Sí, sí, pues, sí.
1: Estem parlant d'això, eh? I aquest tipus de gent són així.
0: Són sí.
1: Que són capaços d'aplaudir que la Guàrdia Civil... deixi ofegar-se a 50 persones que intenten creuar la
0: tanca, sí.
1: la tanca nadant i després aplaudeixen el Nico Williams, que la sí, seva sí. mare la millor va ser una de les que es va salvar, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, és un país
1: d'incongruències, no?
0: És un país d'incongruències, però no, també això quan va venir el Papa Lleó XIV, no? Al Congrés, doncs, sent una persona que està en contra de l'avortament, dels matrimonis homosexuals i tal, bueno, tots els de l'esquerra aplaudint-lo allí desesperadament, no? Dius, ostres, sí. Quina poca...
1: Bueno, perquè li porta, criteri que teniu, no? Li porta la contrària al Trump, és allò de... Los amigos, enemigos de mis enemigos son mis amigos.
0: Sí, sí, sí.
1: Però,
0: sí.
1: Però a mi em va sorprendre, també, del Papa, perquè jo... Primer que era... Entenc que té una certa importància a la visita... però que t'aplaudeixin 7 minuts bueno, no sé vull dir,
0: sí. Bueno, és un país aquest de contrastos, no? És el que deia el Machado, no? Que una españolita, una de les dues Espanyes te ha de robar el corazón, no? Algo
1: sí,
0: així, no?
1: Va dir. Que una cabeza piense las otras 99 en visten, no? Però sí, són incongruències, però que és com el sentiment patri que algú li pots dir que no se senti català o basc o espanyol, és igual,
0: sí, sí.
1: O d'Ulan Bater, si tu creus que si tu et sents d'allà, escolta, i ja, en el cas de jugar a la selecció si a més és la nacionalitat, pues, escolta, quin problema hi ha, no?
0: Bueno.
1: És que
0: bueno,
1: clar, llavors, clar, el problema és que són negres,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Són negres. França, són negres.
0: Sí. Bueno, això el Le Pen ho va dir una vegada,
1: sí,
0: el pare.
1: Es va tenir que rectificar, però...
0: Es va quedar parat, diu, però com? Si són tots negres.
1: Sí, sí, i clar, bueno, Zidane, que no era negre, però era de família.
0: És algerià,
1: no?
0: Sí.
1: No?
0: Que per cert, ara diuen que segurament substituirà el Deschamps, no? A la selecció francesa.
1: Igual li fa falta... Igual li fa falta a França un entrenador tipus Zidane, no perquè sigui un geni tàctic,
0: no.
1: Sinó perquè és d'aquells jugadors que entenen com portar els egos de la gent.
0: És una mica com l'Ancelotti, eh?
1: Sí,
0: li saben portar aquests vestidors plens de figuretes.
1: Igual que és el que els fa falta. Jo crec que els fa falta un mig del camp més potent.
0: Sí, home, i tant. I tant.
1: Però bueno... com un petit, també.
0: Sí, sí.
1: Que per cert, ahir, abans d'ahir, vaig llegir que es torna a rumorejar que ho del Rodri al Madrid. Però Florentino va dir que no ho fitxaria mai perquè havia anat amb la competència, no? Però sí, espero que no ho fitxin, eh?
0: Espero que no. Ara que hem, una mica, ara, que hem baixat a la Lliga, hem deixat una mica el Mundial, però bueno, abans un parell de coses del Mundial. Estàvem criticant el joc d'Argentina, però jo crec que encara és més greu l'actitud de mals perdedors que va tenir la selecció
1: argentina. Mira,
0: just abans
1: de començar el programa, mentre et preparaves, i sempre ho faig, miro el diari Esport o Mundo Deportivo, no fos cas que sortís una notícia de l'últim moment, no? I posava que la FIFA estudiarà sancionar aquests jugadors d'Argentina, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè, clar, és inacceptable, no?
0: És inacceptable. Inclús a mi em va decebre el propi Messi.
1: No, bueno,
0: perquè
1: si no va fer res.
0: Tu vas veure el gest de que durant el partit, quasi a les acaballes, el Cucurella li va dir alguna cosa amb el Messi, que es va tapar una mica, un moment es va tapar el Cucurella a la mà, i el Messi va aixecar la mà dirigint-se a l'àrbitre perquè l'expulsés amb el Cucurella.
1: Veus que no guanyaràs de cap de les maneres, ja, si intentes igualar-ho. A mi em va estranyar sent el Messi, però també ho vaig entendre, saps? Desesperat, perquè el Messi estava desesperat, ja deia que jo no... I menys amb un home menys. Però el Messi no es va ficar amb ningú, es va seure allà... allà al mig de la gespa.
0: Bueno, però també és un dels que es va tombar, eh? Quan Espanya rebia la Copa, alçava la Copa.
1: Es van tombar tot. No,
0: això estava ja programat, eh?
1: Sí, perquè... una altra cosa impresentable. No? Mm. Era com quan el Madrid se n'anava de les finals.
0: Exacte.
1: Que li donaven les medalles
0: al
1: Barça i tal, no? Mm-hmm. Són coses impresentables. És que estem en moda sempre. Ho vam parlar amb el davantal de fa uns dies, que em sembla que aquest és dels que no es va gravar. Que molt parlar de valor,
0: sí,
1: no? I la tolerància i la fair play, collons, quan arriba l'hora de veritat, no ho apliques. Dius, és que jo puc entendre que amb l'atenció del partit a vegades fas coses que no faries. I per això hi ha un àrbit, no? Però del final...
0: Sí, sí.
1: Un al Bellingham, entenc que li foti aquell calbot amb aquell perquè s'ho mereixia, un calbot i si m'apures dos hòsties. Però ahir...
0: Bueno, bé, es van retratar, és el tarannà d'aquesta selecció.
1: Bueno, pues,
0: ja.
1: És una sempre. És que és així. Bueno, pues, així que paguin les conseqüències.
0: No, clar, és que la FIFA, és el que dius, la FIFA hauria d'intervenir.
1: Nota, no?
0: Sí, sí, i després amb l'escena aquella del peinado que agafa pel coll amb l'Eric García, sí, sí, i amb el Gavi...
1: Però que no li diu res, no? Perquè dius, home, acaba el partit i em venen a vacilar la cara, pues sí, igual se creua un cable. Però que no...
0: No, perquè jo abans t'ho deia, jo crec...
1: Quan hem dit la bronca amb el que diem que està en bot al mig del camp.
0: Amb el Rodri,
1: i el Rodri fotia una cara de dir, però què m'estàs dient?
0: Sí.
1: Que t'has passat el partit d'un soltador llamant l'àrbit, i l'altre feia una cara com dient...
0: Sí, ja recordo.
1: Que era allò era per contestar-li tipus com el Messi. Callate, bobo! No? Què m'explica?
0: Sí. Per acabar amb el tema del Mundial, i a més un Mundial doncs als Estats Units, al final va tenir que fer-se veure el Donald Trump.
1: Home.
0: Que no havia manera de treure'l d'allí de la foto.
1: És tremendo, d'aquest home és tremendo, eh? Vull dir, si no fos perquè és president dels Estats Units, seria molt graciós, eh?
0: Bueno, sí.
1: De fet, és graciós, l'única pega és que...
0: No, és que pot tocar el botó vermell aquell...
1: Bueno, se tocava el botó vermell, d'una pum pel cul de tot Déu,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Però molt, a la vegada. Però, bueno, és que no entenen res de com funciona ells, la manera que entenen l'esport... com a espectacle.
0: Sí, és un espectacle.
1: Però no, hi ha coses que no les entenen, no?
0: Ah.
1: I no. Suposo que ella es pensava que sortiria la foto.
0: I
1: va ser Rodri amb el trofeu a la mà esperant que el tio s'apartés per poder aixecar i sortir la foto sense...
0: Sí.
1: I a l'Infantino dient-li, passi, que per molt que hagi pagat, vostè la foto no surt. És que... Això passa perquè tampoc ningú s'atreveix a explicar-li abans.
0: Clar.
1: És allò del conte del rei que va despullat. Això però a vegades te li explicaré abans, el protocol és aquest, però clar, pensa quan se'n vol li diuen.
0: Sí. Igual tanca l'estadi i ja està. Escolta, poques notícies del Barça, no?
1: Sí,
0: abans hem esmentat una mica el tema Ferran. Bueno, sabem que em surt el nom del jugador holandès, home, del...
1: Frankie de Jong,
0: no? Té una lesió una miqueta important.
1: Sembla ser que sí, que em té per mesos. Encara, bueno, falta que facin el comunicat i tal, però...
0: Això pot fer variar una mica la decisió que es té sobre el Casador,
1: pues
0: no?
1: Sí. Igual té un efecte secundari,
0: sí.
1: Que és que si no tenies previst, que no teníem previst fitxar cap migcampista, doncs igual l'entrenador pensa, pues sí, pues mira, saps què? Que es quedi.
0: I a mi personalment, i ja ho hem parlat durant la temporada, a mi personalment m'agrada més el Casador que el Frankie de Jong. Jo penso que el que fa el Frankie de Jong ho puc fer jo a la meva edat.
1: Bueno, jo sempre, els que comenteu això, sempre dic el mateix. Han passat tots els entrenadors, fan titular al Frankie de Jong, serà per alguna cosa.
0: A mi m'agrada el Frankie de Jong de l'Ajax, quan realment
1: tots els entrenadors
0: trencava línies i era líder.
1: Però això era l'Ajax.
0: Sí, clar.
1: Jo crec que el de Frankie de Jong és imperdonable, el que ha fet.
0: Sí, clar, això ho comentàvem. És com va fer aquell defensa del Barça, l'Umtiti, aquell defensa francès, no? Que van a forçar la màquina.
1: Així, o no era conscient de la lesió que tenia, llavors els culpables són, que també...
0: Els metges.
1: Els metges holandesos i els tècnics holandesos, perquè puc entendre que t'arrisquis si tens molèsties i tal, però trencar-se el genoll... és arriscar-se molt, eh? Jo no sé, jo és que no ho acabo d'entendre, sincerament, perquè tampoc el veig un tio aixelabrat, no? Que prengui precisament decisions d'aquest estil, no?
0: Sí.
1: Com a mínim quan és a la Barça no ho fa,
0: sí.
1: Fa mal la punta de l'ungla i descansa. Bueno, no em sembla malament, no?
0: Però, sí.
1: No sé, i el Caçador, mira, d'estar amb Tau i mig al carrer segurament es quedarà.
0: Sí.
1: No sé si serà per bé o per mal per ell, però jo segueixo pensant que el millor és que marxi per ell.
0: Sí, ja ho hem parlat, sí.
1: Bueno, sense falta.
0: Abans també comentàvem, tu creus que durant la Lliga s'implantarà això de la pausa aquesta d'hidratació, això que s'entén del bàsquet?
1: Jo diria
0: que
1: la lògica, o sigui, parlant de futbol et diria que no, però com que dona molts diners et diré que sí. Llavors arribarà un partit de Champions, que clar, la UEFA també vira molt la pela, per tant això dels 3 minuts d'hidratació li va molt bé. I ens arribarà un partit de Champions que el Barça o qui sigui jugui, ja que sé, al camp del Leipzig o al camp un camp de Polònia al mes de gener a 4 sota 0 i tindran els collons de fer la pausa d'hidratació, que dius, ja s'ho neguen un carajillo.
0: Sí,
1: no sé,
0: clar,
1: que
0: hauran de canviar el nom. I haurem de canviar el nom perquè no seria justificable, però
1: bueno, vaja. Tampoc ho era durant el Mundial, perquè quina hidratació si estàs jugant en un camp cobert amb aire condicionat.
0: Sí.
1: A 19 graus. Quina pausa d'hidratació. Jo entenc que a ple estiu amb 30 o 30 i pico de graus es faci.
0: I a més, és que a més, bueno, a part de que no té sentit per això que dius, no?, de que, vale, amb un...
1: I trenca el joc.
0: És el que anava a dir, trenca el joc, perquè ahir, a la segona part, quan Espanya estava collant a Argentina, la pausa aquella va tallar el ritme de la selecció espanyola.
1: Això són un arma de doble tall, no?, que pot anar a vegades bé i a vegades malament, no?
0: Però, sí.
1: Però clar, és afegir una cosa externa i necessària que pot canviar per el...
0: Sí, jo ho veig com un temps mort del bàsquet,
1: sí,
0: perquè bàsicament el que aprofiten és per rebre consells de l'entrenador.
1: Això que és, el temps mort, no?
0: No.
1: Però és que el del Mundial d'ahir, la mitja part, mitja hora...
0: Sí.
1: 27 minuts. És que 27 minuts de pausa, has de tornar a escalfar, com aquell que diu.
0: Sí, clar.
1: O entre l'escalfament
0: inicial, sí.
1: I l'inici del partit van passar 40 minuts.
0: Sí.
1: Jo m'imagino que no vas trobar i durien seguir escalfant.
0: Sí, bueno, per això tenen els preparadors físics, però això, és fruit de la mentalitat de l'espectacle dels Estats Units.
1: Bueno, però és que hi ha esports que es pot fer...
0: Ja.
1: I ara esports que converteixes aquell esport en una altra cosa. Clar, que això no és béisbol o rugby americà.
0: Bueno, però ells tenen aquesta mentalitat. Sí, ells tenen aquesta mentalitat i, bueno, i a més que deien que per més Chris Martin, no?, el de Coldplay, que era una mica el director, doncs, de tota la programació de cantants i tal, que, bueno, que tampoc tenia massa sentit que les persones que van sortir a cantar i l'himne d'Amèrica i
1: la Shakira, Justin Bieber,
0: sí.
1: Explicaràs un tio que li dius que on està a Dinamarca i et diu que és el bar de copes de la cantonada.
0: Sí, bueno, és dels que confon Àustria amb Austràlia, sí.
1: Bueno, això amb una mica de sol, però jo què sé.
0: Sí.
1: A la mitja part cal fer un espectacle. Vull dir, si jo me'n recordo que abans, sobretot al País Valencià, però també soy a Anglaterra, a la mitja part sortia la banda del poble, dic al País Valencià, perquè al País Valencià hi ha una gran tradició de
0: musical, de bandes, de bandes, sí, home, i molt bones.
1: I a vegades que l'únic que feia la banda era tocar
0: la volta,
1: donava una volta al camp. Ja no s'hi donava temps, que ja s'obria el jugador. Clar, ja van muntar micro, no sé com ho van fer, perquè no ho vaig veure, eh? Però, Però em sembla, a mi em sembla demencial, sí. Estava amb una centra.
0: Sí, sí,
1: després,
0: sí.
1: Un dia no podran escalfar més, home, més lesionats. Uh-huh. Ja sabeu, mundial 60, més eleccions
0: 64 o no sé quan volen posar,
1: no? Jugant 90 partits a l'any.
0: Bueno, jo tinc la il·lusió de que fem un equip de futbol, tu i el Julio i algun més de Sant Quintí, potser sí. Encara podem entrar en aquest campionat, no?
1: Bueno, si entrem
0: perquè 64
1: igual jugant contra el Ronaldo i tot, jo crec que el Ronaldo
0: vas veure que la Shakira va sortir amb un papa mòbil i conduïa el Ronaldinho i el Ronaldo.
1: El Ronaldo, el que apareix en portuguès,
0: sí, el Ronaldinho i el Ronaldo portaven el cotxe de la Shakira. És surrealista.
1: Perquè el Ronaldo, jo dic que no dic que sigui el seu últim mundial.
0: No, ja, no. S'han amantit els egos.
1: No diré el seu psicòleg, perquè ara tots són coachings emocionals, vocals o anals, no sé, deu haver coachings que s'ha per cagar. Li digui que potser deixi de fer ridícul. No sé.
0: Molt bé, doncs hem arribat al final de l'Orsay avui, 20 de juliol. A tots vostès, o a tots vosaltres, perquè ja amb el temps que portem ja ens tenim la suficient confiança per tutejar-nos, doncs això, us emplacem a la setmana que ve, a la mateixa hora, a veure doncs, si hi ha alguna novetat, si es mou una mica doncs, el mercat del Barça, que segur que estan treballant.
1: Segur, perquè s'acaba el 31, o no sé quin dia s'acaba el mercat, no?
0: Sí, doncs sí, sí.
1: El 31 de juliol no va acabar no sé quant d'agost.
0: Uh-huh.
1: I la Lliga comença d'aquí 4 dies.
0: 4 dies. I bueno, i avui, perquè no tenim un altre cop el Julio i tal, que és un dels seus temes estrelles, jo avui he tornat a anar a Barcelona, he passat per davant del camp del Barça, jo és que el veig igual. Segurament que estan treballant per dins. Sí.
1: L'altre dia vaig llegir que ja ha demanat al Barça la següent temporada, tota la primera volta, tornar a jugar a Montjuïc.
0: Sí, mare.
1: Però clar, perquè s'ha de posar la coberta. Mentre s'ha de ballar amb la coberta no es pot fer servir al camp.
0: Mare de Déu, quin timo que els hi han fet.
1: Bueno, però això ja sabia, que quan posessin la coberta no es podria jugar, però... Però dius que ja estem parlant de la primera volta. Temporada de l'any que ve. No d'aquesta, sinó de la següent.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però bueno, la cosa
0: vindrà el papa per inaugurar-lo també, perquè no,
1: igual és un altre, perquè clar, sí, les edats que tenen tot.
0: Molt bé,
1: però és innecessari. És innecessari, ja és un programa de futbol i no d'humor.
0: Molt bé, sí senyor. Doncs deixem les fantasmades per altres programes, perquè hi ha programes que abans es dedicaven, o presentadors que abans es dedicaven a parlar de fantasmes, i ara doncs els incorporen en el seu plató, no?
1: Ara sí que m'has deixat.
0: Home, i que Jiménez amb l'Horizonte, bueno, és igual, és el que dius, és un programa d'esport, no parlem.
1: Horizonte és un programa que s'hauria de dir Cunyaus News.
0: Sí. Molt bé, doncs, com dèiem, us emplacem pel dilluns que ve, i doncs que tingueu això, acabeu de tenir una bona tarda, que tingueu una bona setmana, i com sempre diem, doncs, visca el Barça i força Orsay.
1: Visca!

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

Molt bona tarda, oients de Ona Bitlla. Benvingut un dia més al programa Retorn als 80 Remix. Avui dediquem el programa a Remix Latino. I per començar la pista de ball a Ona Bitlla tenim el tema Repara mi corazón. Vinga, a disfrutar, guapos!

Un gran tema per començar el programa, aquest Repara mi corazón. I ara seguim a la pista de ball, donant-li més canya al tema Adicto a tus besos.

Vinga, vinga, i que no pari la marxa a la pista de ball d'Onevilles, i ara continuem amb el tema Saber Olvidar-me.

Vinga, vinga, que no falti el ritme a la pista de ball de Onevilles i fiquem-li un lligueta més de canya a un altre gran tema de remix latino anomenat Basta Ya. Yeah.

Vinga, vinga, que no pari el ritme a la pista de ball. Vinga, i ara seguim amb el tema electrònica. La noche es así.

I un dia més arribem al final del programa amb el tema El Vuelo. Bueno, espero que hagi gaudit aquests bonics temes de remix latino. Això és la meva intenció, que ho passeu bé, que balleu, que gaudiu d'aquesta bona música. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, guapos, que tingueu una setmana preciosa, bonica. Cuideu-vos de la calor, sobretot. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. Vinga, adéu, guapos.

0: Escoltes Ona Bitlla 107 FM. This is that ice cold Michelle Pfeiffer and white gold. El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

to the insane asylum.

I'm sorry, my heart forgets.

0: Simona Bitlles.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica. No va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incognito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to It i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, que es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazzit de BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was a Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.